Al buc che moch de Matiu, oz di vijau de Alexi de Rungs ca salidau al Dario, a gratulau ad el per siu buc che moch el sein ente seglia